0: Saturn darrere nostre, el glaç, el got, el buit, l'acte verge. Fe 22, bitàcola del buit. Diuen que a Saturn hi ha un huracà que ocupa com dels Estats Units a Bagdad. No diuen en quina direcció ni per quin costat. Diuen que l'ull d'aquest huracà és l'única escletxa que ens permetria observar Saturn sota la capa opaca que el cobreix. Diuen que algunes seccions de les anelles de Saturn són molt transparents. Diuen que el gruix de les anelles de Saturn és com el gruix d'un foli. Tallant la veu que la llençura i que tenen un diàmetre tan llarg que una nau espacial molt rapidíssima trigaria 2 dies i mig en donar la volta sencera. No diuen què vol dir molt rapidíssima, diuen que hi ha molts canvis climàtics a Saturn, però són canvis molt lents, molt graduals. Poden haver-hi èpoques llarguíssimes de tempestes, per exemple. Diuen que les tempestes a Saturn no són qüestió d'hores a la Terra, sinó de dies, setmanes, mesos o anys. No diuen si dies de Saturn o dies nostres. Diuen que les anelles de Saturn són molt joves i aniran desapareixent progressivament. Que estan fetes de partícules glaçades, diuen que segurament les anelles van sorgir del xoc entre 2 llunes. Diuen que segurament les anelles van sorgir del xoc entre 1 lluna i un cos estrany. Diuen que del xoc entre totes les partícules aquestes cada vegada es fan més petites, però que n'hi havia amb la mida de cases, cotxes, edificis, gegants. Diuen que hi ha una zona fosca on mai toca el sol degut a les anelles. Diuen que li diuen The Dark Side of Saturn. Diuen que la nit de Saturn mai és massa fosca, perquè igual que el sol es reflecteix a la nostra lluna i ens il·lumina, el sol es reflecteix en les partícules glaçades de les anelles de Saturn i ho il·lumina tot, molt més que la lluna.
1: Fènix 23. Imagina't ser a Saturn i veure les més de 59 llunes al cel i les anelles brillant.

freda, vol alguna cosa? Xucu, xucu, xucu, xucu, xucu, xucu. Tenim cafè calent, entrepans i cervesa freda. Vol alguna cosa? Com pot ser si jo sóc l'única persona que hi ha en aquest vagó? Xucu, xucu, xucu, xucu, xucu, xucu, xucu. Tenim cafè calent, entrepans i cervesa freda. Vol alguna cosa? No ho suporto més. No vull res per beure, no vull res per menjar. Aleshores, per què no l'ignores? Ah, perdoni, doni'm un cafè i un entrepà.